0: gracias porque me diste ese fruto bendito. Ya nació, ya nació, ya nació.
1: Bendito.